Mama gade gama bama gade gama bade gama de gade gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade gama de gama mama gade g